0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda.

0: a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns, on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i, sobretot, amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
1: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
1: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
1: I en aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada situa les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara, això sí, ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
4: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
1: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
5: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl, i a poc a poc vindrà la part arbòria, que bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
5: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
1: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sensellotti.
6: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
7: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
6: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
1: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte, i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
1: I d'altra banda, ahir a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tor de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
1: Obrim plana política, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o algo emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
8: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
1: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
2: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
1: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
2: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que observa dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
1: I anem a un altre punt de successos, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
2: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
1: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un Sant Cugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
2: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
9: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
10: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, però no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
9: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
2: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
11: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
12: Bé, el juliol, com l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors, perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
11: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
13: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat, perquè òbviament el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres, jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
11: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
1: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
2: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
14: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
15: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
14: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
1: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellà de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8. A la ronda de pilars es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Santa Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2 i 21 minuts, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putellas, Ona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistó serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra ahir en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió, perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol, perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona el pròxim cap de setmana, un partit en el que també se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque, davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre, en aquest cas, per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip juní continuarà ara la seva preparació a Vilabareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballar i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada el primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una ampla experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Gokati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: En 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més incendis, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és a Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català, després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i, sobretot, amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
0: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
0: Seguim amb incendis i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
5: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
6: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sol i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit les Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant de forma progressiva la fusta caiguda. I aquest fet afavoreix a disposar d'un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
6: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
0: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo Sangarotti.
7: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
8: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
7: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
0: <t 'ha> Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la presa del servei.
0: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
9: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
0: I anem amb un apunt de política local en aquest cas, perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
2: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumiran els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a Casala de Parada en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
0: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
2: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut en activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
10: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
11: El perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estar d'urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim. És a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és en general, doncs tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-nos amb observació, amb espais.
10: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
0: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
2: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
12: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
13: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors, nosaltres, el dia següent, sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre de la botiga sense netejar rodes i sense res.
12: Per la seva banda, des del consistori, mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
0: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa, amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
2: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar. Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
14: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
15: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
14: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues, encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
16: Puedo dejarme rebajas unos 100 euros en rebajas en total, no cada mes, en total.
17: Hace otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
18: Más que todo ropa.
19: Sí.
18: Sí, más que todo ropa.
20: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que, aunque haya rebajas, nos vamos a lo que es nueva temporada.
14: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més els carrers i les botigues de la ciutat.
0: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
21: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
22: Móra d'Ebre doncs, viu de cara al riu. Volem també doncs, transmetre i explicar doncs, als nostres futurs fills, nets, doncs, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar no, que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
21: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Som del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver a
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques, en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana bon matí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistó serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra. Davant la seva afició, l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió, perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club l'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0 gols a 1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
0: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Oper de Birmingham.
8: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
0: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego en els 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisé en salt d'altura, Marina Tinet en els 1.500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
9: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més d'en 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road 2 que em permetria pues, competir en aquest gran campionat. Però no s'ha donat. No s'ha pogut competir a nivell mental. Sí, és cert pues, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I, bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però, bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que venia, va estar molt bé i molt agraït.
1: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí tot es correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venia a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta amb la meva cursa, crec que he corregut fatal. Però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
0: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
1: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: before we kissed.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Looking for my baby.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. Olor!

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

Benvinguts, benvingudes a la Connexió Eclèctica. Quan tothom pensa en fer vacances, aquí seguim oberts. Compartim moments incombustibles. I connectem amb l'estiu australià, amb els Church. La neopsicodèlia des del seu cinquè àlbum Forget About Yourself, on s'oblidem de tot i connectem amb l'estiu i les vacances. Des del 2003, The Church, Summer.

самый

The Clientele, Conjuring Summer Inn. Conjurem l'estiu aquí, a la connexió eclèctica amb The Clientele. I'm Not There Anymore és l'àlbum del 2003. No hi som allà, però seguim aquí a la connexió eclèctica. I Know Where the Summer Goes. Sabem cap a on va l'estiu amb els Belle and Sebastian des de la banda sonora Days of the Banhole Summer, estiu del 2005.

Summer, summer never ends, l'estiu mai s'acaba, és com un sentiment indestructible, com aquest tema de la vigatana Joana Serrat, extret de l'àlbum Hardcore from the Heart, tot cor al 2021. Continuem amb aquesta connexió amb l'estiu. Summerland és el tema de Kim Deal, un estat mental de l'exbaixista dels Pixies en solitari amb el seu disc Nobody Loves You More del 2024. Ningú t'estima més que la Kim Deal.

Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.

Holiday, OK, Kurt Weill. Anem de vacances amb aquest... Bueno, de fet, ell diu que és de Filadèlfia i que, de fet, aquest àlbum es diu Philadelphia has been good to me, el 2026. Ens allunyem de la rutina tòxica i ens endinsem cap a les vacances aquest estiu. De fet, ara continuem amb els Red Hot... No Red Hot Chili Peppers, no, perdó. Els Red Pinks and Purples. Disculpeu la... com es diria això? La dislexia o l'estupidesa. Però Last Summer I Rent in a Rented Room és el tema que escoltarem. L'últim estiu el Glenn Donaldson s'ho va passar en una habitació llogada amb Red Pinks and Purples.

tàctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Take Me Back to the Summertime. Tornem a l'estiu amb The Coral. És el moment incombustible extret del Coral Island del 2021. I aquí arriben The Wedding Present amb David Guetta. El 2023. Summer.

Black Summer. Ara sí, els Red Hot Chili Peppers, des del seu recent 2022, el Unlimited Love, Amor Il·limitat, que ens van presentar ja fa 4 anys i va de reflexionar sobre la natura, el canvi climàtic i el cicle de la vida. Aquest és l'estiu negre, Black Summer. I aquí tenim els Arab Strap. Summer season, és estiu, tothom sembla feliç pensant en les vacances mentre jo m'emborratxo en solitud amb els escocesos Arab Strap.

saw your post, you're looking well. We're overdue a catch up.

In the Sun. Mentre la gent del primer món es poden permetre passar les vacances prenent el sol a la platja o a on siguin, la gran majoria del tercer món pateixen les conseqüències de la ignorància i la desinformació d'aquest món. Aquest és el tema de Pennywise, extret del disc From the Ashes, de les cendres del 2003. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb l'estiu, tot esperant a la pluja amb els irlandesos U2, des de l'àlbum All That You Can Leave Behind, tot el que no podem deixar enrere, U2, Summer Rain.

Summer in Siam. L'infern també existeix a l'estiu. The Pogues, a 1990, des del seu Hell's Ditch. I fins aquí podem arribar amb aquesta connexió a l'estiu. Aquí arriba l'últim dia de l'estiu, Last Day of Summer, amb els Cure. Sentim fred, ens sentim vells, escoltant aquest tema dels Cure extret de Blood Flowers, el disc del 2000. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Good night and good luck. Be good.

0: L'hora estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.
1: La nit dels eclèctics, el planeta de la música.

Swimming on the Radio. Nadem en companyia de la Tracy Thorn, la veu de Everything But the Girl. Amb aquest tema extret del seu tercer àlbum en solitari, Love and the Opposite, l'amor i l'oposat, editat el 2010. Yes, we swim in the eclectic connection. Continuem ballant i nedant amb aquesta sessió. Madonna continua amb aquest tema extret del Ray of Light, el raig de llum, el setè àlbum editat el 1998. Madonna, welcome back. Swim.

Afegeix el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Swim like a fish in the sea. Nadem com un peix a la mar. Amb els clouds, els núvols australians del 1992. I aquí continuem nadant per les zones arsianes amb el Tom Verlaine, Swim in Love. Nadem enamorats amb el vocalista, el guitarra dels Television en 1984. Tom Verlaine.

No podem nedar fins a la lluna, però podem nedar amb el Brian Jones. Són The Names, aquests són els noms, el tema editat el 2025 en memòria del cantant, el primer cantant dels Rolling Stones. I aquí continuem nedant perduts per les ones de la teva ràdio, en un mar d'emocions contradictòries. Feeder. Aquest és el seu debut discogràfic, Swim, 1996.

Sink or swim. T'enfonses o nedes. Aquí estem a la connexió eclèctica nedant per les zones arsianes. Amb els Young Fathers, aquest grup són escocesos d'Edinburgh i, de fet, doncs, escoltem aquest tema, Sink or Swim, del seu àlbum Heavy Heavy del 2023. I continuem amb un somriure, The Smiles. Nedant amb el seu EP 2010, Swimming in the Sea, From Here to Eternity, The Smiles.

swimming pools and movie stars. Piscines i estrelles de cinema. Aquesta nit no anem enlloc amb The Wedding Present des del Watosi 1994. I continuem amb el David Gedge nedant en companyia d'aquest incombustible, el líder dels Wedding Present i del Cinerama, això que escoltes ara mateix, amb aquest tema extret del disc Health and Efficiency, Salut i Eficiència, el 2001, Cinerama, Swim!

automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

There are songs that remind me of swimming. Hi ha cançons que ens recorden a nedar. I aquí nedem sense parar fins al final amb aquesta connexió eclèctica sonant Florence and the Machine. Aquesta és la màquina de la Florence des del seu primer àlbum, l'anomenat Lungs, els pulmons del 2009. I continuem amb aquest hit. Nedem a fons amb els Light and the Stone Family, Family Stone, 1975.

Come on, come on, let's swim with the Strandals, vull dir, no són els Strangles, tranquils. La natació també és un hit dels californians de Strandals, editat el 1964, inclòs a l'àlbum Get Yourself a College Girl. Bueno, doncs ens acompanya una noia de l'escola i en aquest cas nadem fins al final amb els Cactus des del seu debut discogràfic a 1970, Let Me Swim.

Swim. Nadem fins al final de la connexió eclèctica amb els britànics Bush, un tema del grunge més britànic dels 90, del 1994, extret de l'àlbum 16 Stone, una pedra, la del 16, que ens arriba ja fins al final. No podem avançar més, nadem, però ens quedem sense aire. I hem arribat finalment a l'Hotel Occidental amb Pan American. Amb aquest tema instrumental ens acomiadem des del disc Patience Father. Amb tota la paciència del món, us desitgem bona nit i bona sort. Be good.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
2: no,
1: no em
2: dono
1: temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Clar, jo vés al bar.
1: No, vés a la
4: copisteria.
1: A demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar, a la tour. Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: cold!
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.